0: Hoy Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Xàtiva y Comarcas? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Xàtiva y escucha Radio Xàtiva desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
2: Te veo distinta. ¿Y tus gafas?
3: Ya no llevo, gracias a la ortokeratología. Me la recomendaron en Óptica Vicente Sancho. Consiste en ponerse unas lentillas mientras duermes, lo que permite ver bien por el día y que no necesites llevar gafas ni lentillas.
2: ¿Y sin operarte?
3: Sí, es un tratamiento reversible, eficaz y seguro. Ideal para deportistas, oposiciones, niños.
2: Óptica Vicente Sancho. Máxima calidad en vista y audiología. En Alameda Jaime I 24. Xàtiva.
4: Una pregunta senzilla. On es tiren les bosses de fem? A terra? Mai. Les bosses de fem sempre dins del contenidor. Sempre dins. Fem bé. Una campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
5: Ah, vale. El currículum. Experiència laboral. Idiomes. Va. Nivell d'anglès. Mitjà. Va, bé. Mitja alt, va, sí, collons, alt, altíssim.
6: Enguany, deixa d'inventar-te el currículum. Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. Anglès, francès, italià, alemany i valencià. Títols oficials, educació pública, modalitat presencial o semipresencial. També a Enguera i a Llora. Un canvi tan gran en la teua vida per només 90 euros a l'any. Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. El teu nivell, per fi, de veritat.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi.
7: Ho deia jo a l'inici del programa, sens dubte, eixa data del 29 d'octubre marca, bueno, marca un canvi també de paradigma, no sé si fins i tot de rutines en alguns, bueno, en tots els municipis, en algunes ciutats, en els seus governs. Anem a conèixer en primer lloc la reacció de Xàtiva. Nacho Reig, bon dia, com estàs?
8: Hola, molt bé. De dilluns, a tope, i damunt la notícia esta, pues ja...
7: Com acaba d'ocórrer, pràcticament, que ha corregut este matí i no hem tingut altres reaccions, deixant que et pregunte com a portaveu socialista i portaveu UI de l'Ajuntament, què n'opines d'esta convocatòria electoral? D'aquesta anticipació de convocatòria electoral.
8: Bueno, nosaltres estem contents. Entenc que quan hi ha un clima de crispació i n'hi ha... Bueno, se porten decrets al Congrés que després no ixen. És una solució l'anar a les urnes i que parli la gent. Jo, des de luego, a mi m'agrada que les legislatures s'acaben i completar-les. Però en este moment, donat les circumstàncies que han passat en el Congrés, me pareix perfecte. Estem satisfets, jo estava parlant amb l'alcalde, i per a nosaltres és faena, perquè clar, si tens que muntar una campanya, fer els col·legis electorals, tens que fer un plenari extraordinari, tens que habilitar espais municipals reservats per a campanya, establers de l'Albereda i aquestes coses, no? I després el dia 29 pues, és un dia molt llarg, no? Però bueno, és la democràcia i me pareix bé que se posen les urnes.
7: I tota aquesta maquinària es posa ja en marxa? Vull dir, des d'avui ja es comença a treballar en això? També a nivell local?
8: Sí. A més, és que com s'ha convocat en el mínim plaç, no? Crec que són 56
7: dies. Sí, 52 dies.
8: 52 dies. Tenim 52 dies i el dia 12 per la nit, el que és el 13, comença la campanya electoral en tota Espanya, en Xàtiva també, la pegada de cartells, i per aquest dia tenen que estar establers, primer fem una reunió dels portaveus dels partits polítics per a determinar quins són els espais que estan disponibles per a fer els meetings, no? Els events que se puguen produir, i després pues, n'hi ha que habilitar els establers, així, ara en el passeig de ferrocarril últimament ja no hem posat, perquè allò dels cartells està de capa caiguda, no? Si posem lones o no posem lones, i bueno, els col·legis electorals, que crec que pot haver algun canvi, part de la gent que vota en Goza del Vera, pues, probablement vaig al barri noroest, no? I n'hi ha un canvi sol·licitat des de l'any passat, i no sé si entrarà en vigor. Bueno, avisarem en temps per a que ningú se'n vaig a votar a Goza del Vera i després se'n tinga que anar.
7: On seria? Al barri noroest on seria? O encara bueno, està per determinar?
8: Se està pensant sobretot en l'espai que pensem millor és l'Institut Cimarró. Aniria pues, tota la gent de més enllà de Beata Inés i la gent de més al sur, no? De la zona de Bola 1 i Bola 2. Mm. Perquè, clar, el uno que viu allà en Beataines té que anar a votar a Gozar de Vera. Que no passa res, no passa res perquè t'acostumes i és un passeig. Però sí que és de veres que queda lluny el seu col·legi electoral dels votants quan allí n'hi ha un parell d'espais. Però, bueno, això ens ho tenen que aprovar i avisarem en temps de on té que anar a votar cada un. I encara que sempre es canvis, a mi me fa por perquè després veig gent i se queixa i tindrem que avisar si finalment se produeixen els canvis. Però, bueno, són aquestes circumstàncies que porta una campanya electoral i que tens que tindre en compte des d'allà.
7: I que de bon tros no sabreu encara si s'espera la visita d'algun polític, que podria ocórrer també, no?
8: Més bé al contrari, teníem previstes algunes visites i donat que s'ha fet campanya, pues, suposo que no vindran. Tenim previstes algunes coses per als pròxims mesos.
7: De ministres del govern?
8: Bueno, estàvem pendent de ministre de Cultura, però bueno, jo ens encantaria que confirmaren, però quan se convoquen eleccions ja se dissol el Parlament, estan en funcions, ja no poden signar convenis, ni poden signar... I se queda tot un poquet ja en modo...
7: El ministre de Cultura entenc que presenta Raimon, a lo millor.
8: Seria l'ideal que tinguem mitja part de la financiació que ens faltava. Farem un esforç per a que sigui així, però queda a l'espera de que el Ministeri resolgui les ajudes. Nosaltres tenim l'ajuda de la Diputació, la Generalitat malauradament mos ha fallat, mos està fallant i l'actitud és molt negativa cap a la rehabilitació de Santa Clara i mos queda el Ministeri.

0: Per cert, que demà també coneixerem l'opinió dels altres partits de Xàtiva, tot i que siga breu, sobre esta convocatòria electoral. Però avui ja tanquem la paradeta del 29 de novembre, ja tornarem a parlar-ne demà extensament. I Nacho està així perquè la seva regidoria ha fet una acció molt potent i que porta temps també rondant per l'aire i fins i tot tu vas avançar alguna qüestió així a la SER que s'estava plantejant una solució per als veïns i veïnes del Carraixet, per a eixa aigua potable que porten els veïns i les veïnes demanant. S'ha signat un acord amb la Diputació de València i amb BG Bassa que va permetre connectar la xarxa d'abastament de la comunitat d'usuaris d'aigua de la costera, que el nom és llarg, amb el disseminat i garantir el subministrament d'aigua de qualitat. Nacho, què implica això?
1: Bueno, yo sobre todo el mérito hay que atribuirlo al alcalde. El alcalde, al estar en la Diputació de València i tindre mà directa en els gestors de Gebassa, donat que ha de constituir-se la comunitat de regants del Pou de la Plana o de la Costera, que s'anomena així, i Xàtiva té una part important dels drets de l'aigua, nosaltres tenim el 44% d'aixòs drets, al final hem desbloquejat aixes obres tan importants que fem falta per a la nostra comarca, hem inclòs la realització d'una connexió d'aigua potable fins al Carraixet. Jo crec que és una molt bona notícia per a la comarca, per les obres que tenen que connectar, pues, des d'Alcúdia, Cerdà, Llanera, Roglà, fins sobretot la Llosa, que és la Llosa de Ranes, que tenia més dificultat, i nosaltres hem aconseguit que allò, pues, continuï fins a Carraixet, que és una solució, espero que definitiva, per al Carraixet, i a més que és una inversió potent a la nostra comarca.
0: Perquè què implica això per a la persona que ens està escoltant des del Carraixet? Quan obriga el grifo de l'aigua, quan estigui això fet, què implica?
1: Pues que tindrà la mateixa aigua que estan veient ara en la zona de Bola 1 i Bola 2, la mateixa aigua que se veu en Xàtiva, la mateixa, del mateix pou.
0: És una reivindicació, no sé si dir històrica, perquè a lo millor és passar-se una miqueta, però sí que és una reivindicació reiterada per part dels veïns i les veïnes del Carraixet. Han tingut alguna reacció a esta notícia que va eixir dijous passat, el dia 1?
1: Bueno, l'alcalde sé que té feedback directe d'aquestes coses i ella, bueno, jo me consta que ja és sabedor de la satisfacció d'algun dels usuaris, però bueno, això és l'anunci de les obres, ara primer n'hi ha que fer les obres primeres, després la concessió de Carraixet i si tot anarà bé, a lo millor a final de l'any que ve podrien estar en marxa les obres. A més, és un subministre en alta que després l'Ajuntament de Xàtiva tindria que gestionar la distribució en baixa i tot això queda per determinar. En el Carraixet tots els comptadors, la majoria de comptadors estan canviats, n'hi ha, la xarxa és municipal, el pou és municipal, un pou que s'afegiria al sistema d'alta de la costera, de lo que s'anomenen un pou de sequera, i podrien també traure-li aprofitament a aquest pou. Entonces, jo crec que és, sempre que n'hi ha una intervenció potent d'una infraestructura, sobretot hidràulica, d'aigua potable, jo estic molt satisfet i espero que Gebassa finalment complete les obres i que les posi en funcionament i que la gestió siga, si no ve pública, com iniciativa, que és absolutament pública, concertada amb el sector privat i una gestió que faig que...
0: Això encara està per determinar.
1: Bueno, la Gebassa ja gestiona l'aigua de la Diputació de València. Nosaltres, sí, sí, el cas de Xàtiva és una rara avis que crec que no me cansaré mai de reivindicar-ho. És un sistema públic, absolutament, de gestió pública, on els ingressos van a la caixa pública i se dediquen a despeses municipals i a mi m'agradaria que, sobretot, la gestió fora pública. Però bueno, ja fa molts anys que n'hi ha un sistema concertat, públic o privat, i el resultat és bo. Per tant, entrar en facilitar per part de Xàtiva aixes inversions a tots els pobles de la costera i aprofitar per incloure el Carraixet, crec que és una molt bona gestió de l'alcalde.
0: Tenim el TIC fet al Carraixet, tot i que està bé que ho digues, que això és una cosa que no va fer demà. O sigui, això és una cosa que porta el seu temps i porta, és una infraestructura important. Per tant, no va ser abans d'un parell d'anys, el millor perquè comentes, que puguem estar parlant de que ja està tot ok. Val, tinguem aquest xec ja fet i ara ens quedarien altres xecs parlant d'aigua, que també són molt reiteratius de la

0: De la mateixa manera que ho ha sigut el carrer Aixet, doncs també tenim Bisquer, per descomptat, tenim tot el tema del casc antic, que estem veient que estan fent-se, Nacho, les últimes setmanes, molts moviments també en la xarxa d'aigua de Xàtiva.
1: Sí, estem en el tema de la renovació de comptadors, són quasi 7.000 comptadors els que estan canviant-se. Hem inclòs uns comptadors de gran volum, que el que faran és la sectorització de la xarxa d'aigua. És a dir, en lloc de tindre la xarxa de Xàtiva en quatre àrees, doncs anem a posar una sèrie de comptadors que es farà tindre una ramificació molt més gran. Clar, això implica uns talls d'aigua considerables. Hem fet la setmana passada i esta setmana, el dimecres, probablement serà nocturn, el farem per la nit, i a partir del dimecres a les 23:00 n'hi haurà un tall d'aigua gran en Xàtiva. Se tracta d'instal·lar un parell de caudalímetres de gran volum i que ens farà pues, controlar sobretot el que és la xarxa número 2, pues, ja tindrem ramificar en quatre xarxes menudes. I això facilita, quan tens un consum molt gran en una xarxa, localitzar les fugues. Clar, implica tallar l'aigua, clar que sí, l'alcalde sempre se queixa i renega, però per a fer intervencions de...
0: Bueno, l'alcalde sols, no?
1: Sí, correcte. Bueno, a mi ve l'alcalde i se queixa, no, pues feu-ho de nit. Sí, sí, però sí. Per exemple, ara estem fent obres en Sant Domènec, n'hi haurà que tallar l'aigua i n'hi haurà que tallar el carrer. Sí, malauradament, quan se fan obres, pues generen molèsties i talls de carrer i talls d'aigua. Sí, és així. Igual que quan se fan d'aigua, igual quan se fan de carreteres, i uno té que assumir que quan se fa una obra, pues genera pols i genera molèsties i probablement tinga que tallar aigua. Esta vegada, donat el volum del tall, anem a fer-ho nocturne. Nocturne és més arriscat. Tu fas un tall nocturne i si després és algo mal i tal, no tens marge de maniobra. Vull dir que les empreses prefereixen treballar de dia, donat que si se trenca algo, tenen marge de maniobra. A tu se te trenca un jebo, un arpón d'estos que gasten per a fer la reparació a les 3 del matí i no tens marge de maniobra. Però bueno, ho tenim tot preparat, està tot previst i si l'empresa mos confirma este dimecres a les 11 de la nit deixarem sense aigua hasta que s'alça Fèlix Lluc.
0: Bueno, no, Fèlix el som més prop de...
1: Pues, però, crec que hasta les 5 del matí o 6 del matí...
0: Pues, Fèlix estarà abans, sí, sense aigua.
1: Pues que esta vega que se dutxe
0: no, correcte,
1: la nit
0: que antes. Que porte un poble d'aigua per a la ràdio. Hem d'acabar, però em queden dos qüestions que sí que vull contar en tot i que siga moda de titular. Una d'elles, bueno, les dos tenen a veure amb el plenari i una d'elles la contava Fèlix este matí. El divendres va estar així, la primera tirant d'alcalde, Amor Amorós. Van parlar de la vivenda, perquè, òbviament, la setmana passada també n'hi havia que parlar de vivenda, i va dir que seria interessant que el propi ajuntament actuara com a promotor per a impulsar vivenda pública. Amor Amorós en el nostre i por hoy, l'escoltes.
2: Sempre mos topem en que, 500.000, això és poc, molt poc, és ridícul, val. Però si tu penses ara en cada any destinar això a vivenda, és molt.
0: Sí, sí, sí.
2: Al cap de 10 anys... o de 5 anys, clar, lo seu seria que n'hi haguera un consens entre totes les forces polítiques i que això es continuara independentment de... O sea, que la vivenda fora una prioritat realment per a tots els partits.
0: Això últim jo crec que és més una utopia que altra cosa, però és possible que Xàtiva prenga partit a la vivenda tal com es va presentar la setmana passada en eixa roda de premsa, el dijous, però que siguin mesures tangibles, que siguin mesures reals, que puguen tocar-se, que puguen veure's en els pròxims anys?
1: Bueno, l'Ajuntament sí que disposa d'alguns solars que sí que són susceptibles de construir vivenda. Una altra cosa és que l'Ajuntament se clave a promotor de vivenda, que tu tens que avançar una quantitat molt important de diners i després tens que fer el procés de construcció i després d'adjudicació i totes les garanties legals. Jo crec que des de l'Ajuntament en un moment donat és possible que fer una promoció, però crec que el que tenim que fer és donar el màxim de facilitats per a que no se produïsquen desnonaments, donar les llicències d'obres per a que es construïsca, lliberar el sòl, després també el tema de la fiscalitat, també l'Ajuntament pot fer alguna cosa, i sí, sí que compartisc en Amor que des de l'Ajuntament se pot fer molt més del que hem fet estarà.
0: I compartisses en Amor, i aquesta és l'última, que la fira és massa cara.
1: Que és massa cara o que se recauda...
0: Vaig ser al plenari, vaig ser al plenari.
1: Mira, vaig a obrir un altre meló, que se recauda massa poquet. perquè sempre parlem de la despesa, però mai diguem per la via dels ingressos, i a lo millor n'hi hauria que dissenyar una fira que generara uns recursos per a que se autofinançara.
0: Per tant, és massa cara.
1: No, jo no crec que siga massa cara. Jo crec que genera una despesa elevada i que n'hi hauria que nivellar un poquet el ratio ingrés-despesa. Per exemple, els concerts són molt barats. Tu veus les actuacions i després vas a València i la gent se'n va al Roig Arena i paga 80 euros. Però a veure, el que a iniciativa val 15. Això és evident.
0: Però a lo millor de la resta de coses n'hi ha que apretar una miqueta.
1: Jo te veig que portes una camiseta de la Fúmiga. Dime què val veure la Fúmiga en el Roig Arena.
0: No ho sé, perquè a mi me la van regalar perquè són amics. O sigui, que no te puc dir perquè no vaig anar al Roig Arena. A més, si les preguntes les faig jo, no les faig.
1: Segur que ahir no valia 15 euros.
0: Nacho, gràcies per vindre. I gràcies també per donar-nos aquesta primera reacció política local a l'anunci del 29 de novembre. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: En qüestió de només 4 dies va celebrar-se el Dia de les Valencianes i els Valencians, el dia 9 d'octubre, i a Bicorp doncs va a celebrar-se com es fa habitualment, també coincidint amb el Dia Europeu de l'Art Rupestre, que cau una data junta amb l'altra. Són 3 dies d'activitat molt intensa, d'activitat a l'Ecomuseu de Bicorp, i no només allí, sinó també a altres espais del municipi. Trini Martínez ens atén ara mateix al telèfon. Què tal, Trini? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia, Jordi, bon dia a tots.
0: Bueno, contents que tingueu preparat per a este cap de setmana tan interessant.
1: Bé, doncs, com sempre que s'acosta el 9 d'octubre, preparem des de l'Ecomuseu de Bicorp una programació especial perquè, com bé has dit, celebrem les coses a parells, no? Tant el dia dels valencians com el Dia Europeu de l'Art Rupestre. I llavors, doncs, és una efemèride molt especial en el nostre calendari i sempre volem celebrar-ho amb tantes activitats com ens caben en l'agenda, no?
0: Són moltes activitats centrades en la cultura i en l'art rupestre i sobretot també en tota la història que teniu a Bicorp. Contem dia per dia, Trini, et sembla? Comencem amb el divendres 9 d'octubre.
1: Claro, comencem el divendres 9 d'octubre, ja aprofitant que ja comencen ahir els dies lliures, els dies de festa. I el 9 d'octubre tenim el dia més especial, centrem ahir tot amb la recreació de la representació de la Mel,
0: sí,
1: que és una activitat superxula que fem ahir en un enclavament superespecial que és el Barranco Moreno,
0: sí.
1: Acompanyem a tot el grup, a tota la gent, i els anem explicant este rupestre que és tan especial, que és patrimoni mundial, que està en un enclavament tan, tan bonic com el Barranco Moreno, i culminem amb una representació de recol·lecció de mel, com ho farien en el Neolític, i això ens permet un poc posar-nos en el paisatge i en la pell d'aquestes persones que ara fa 6-7.000 anys doncs encara tenien les abelles, eren salvatges i havien de recol·lectar la mel, que és un producte tan especial, tan valorat sempre, no? I ve un poc per a posar-nos, per a empatitzar, no? Per a conèixer la materialitat, les ferramentes que tenien, de què es feien servir, la tecnologia que empraven en el Neolític, no? I que bé, ens ha portat també fins així. Som resultat de tota aquesta evolució tecnològica i cultural, sí, a poc a poc, i... O sigui, això el dia 9.
0: El dia 10 repetiu també amb el Barranc Moreno, també, però en una altra cosa, no?
1: Però en un altre enclavament, que és l'Abrigo de Lucio, que és una delicatessa en absoluta de l'art rupestre valencià, que cal conèixer, que hi ha una quantitat ahí excepcional de representacions de figures femenines, per a que la gent veja que no només són animals, no només són caçadors, que també hi ha figures femenines que també, bueno, tindrien el seu rol, és a dir, les visibilitzem. Hem de veure les figures, i a veure, ningú lloc és millor per a fer això que l'Abrigo de Lucio de Barranco Moreno. Espectacular. Molt, 100% recomanable.
0: I després, el diumenge, teniu un taller que, escolta'm, que m'agrada molt el nom, a veure si ho dic bé, Más Mudau que un Margajón. Què és això de Más Mudau que un Margajón? Conta'ns, Trini.
1: Más Mudau, sí, perquè tu saps que nosaltres reivindiquem la nostra essència valenciana,
0: i tant que sí,
1: des del xurrerisme.
0: Això és, molt bé.
1: Hi ha molta honra i ens encanta, i per tant, és una barreja que ens aneu a permetre, una barreja entre una expressió que en tota la comarca, en Bicorp, en Millares, l'hem emprada sempre, anar més mudat que un margalló. Nosaltres la diem a la nostra manera, que és Más Mudau que un Margajón.
0: Sí.
1: Pues és literal el que acaba de, no? I que és quan la gent s'emperifollava molt per anar a lo que sigui. És que ocorre, és que el taller, atenció, que és que això és un plot twist molt, molt singular,
0: sí.
1: El taller és de joieria prehistòrica, nosaltres continuem ahí, volem treballar, que la gent conega un poc. Ah, guapos anem a quedar quan ens canta este taller, no?
0: Guapíssim,
1: i girem ahí tot més mudous que un margajón. Farem un poquet, coneixerem sempre una base científica, documentada, coneixerem primer com han funcionat els adornaments i l'importància que han segut, no?, al llarg de la història per a identificar-nos dins d'un grup, dins d'un clan, dins d'una tribu, pertànyer, i això se fa a través de la imatge que uno dona de si mateixa, també a través dels adorns que es va posant al cos, i després elaborarem elaborarem uns penjolls prehistòrics o unes joies ja un poc més protohistòriques, és a dir, jo crec que pot ser una cosa molt bonica i al final hi sirem per la porta del museu más mudó que un margajón. Això és un poc l'objectiu, jugar un poc.
0: I a més...
1: També aprofite...
0: Sí, digues.
1: Digues-me.
0: No, digues-me.
1: No, anava a dir que fins al diumenge és el sorteig. Que
0: això, anava a dir-te.
1: Molt bé, doncs sí, claro, aprofiteu encara, entreu en les xarxes de l'Ecomuseu i participeu del sorteig que estem preparant de 4 kits de productes de l'Eco. Els productes són, doncs, bosses, pins, xapes, botelletes, un poc de tot, entreu i mireu i participeu.
0: Que guai.
1: I així ja també pues, podeu repassar aquesta informació que us acabem de donar, que la teniu ahí en les xarxes de l'Ecomuseu, Ecomuseu de Bicor, i res, i participeu, que quan més serem més riurem. Això és posat.
0: M'agrada molt això. I després passa una cosa que també és molt interessant, que és que si l'oient diu, hòstia, és que jo ja m'havia fet un plan per anar-me'n de pont el 9, el 10, el 11, que és una cosa que va passar molt aquests dies i és una cosa normal.
1: Claro, que és el que és.
0: Però, ja. Atenció, perquè ja des de dimecres ja feu visites guiades al Barranc Moreno, a les Coves de l'Aranya, amb cita prèvia, ara ens contaràs com podem fer-ho.
1: Exactament.
0: Però
1: això,
0: per si acaso la gent se'n va té dos dies abans, no?
1: Claro, no, i dos dies després. El que volem que quede clar és que nosaltres, amb normalitat, a pesar d'esta programació especial, que és la del 9 d'octubre, a pesar d'això, nosaltres de dimecres a diumenge estem tot l'any oferint visites guiades, que sí que has de fer la reserva prèvia, no t'ho perdis, truca'ns, escriu-nos, com vulguis, per WhatsApp, per, no que sé, per telègrafo també t'ho atendrem, per senyals de fum. O sigui, nosaltres atenem tots els canals i tots els mètodes possibles, reserva'ns, contacta'ns, mira una data si no pots, perquè ara el 9 d'octubre ja tens l'agenda plena, doncs no passa res. Vine i coneix el Barranco Moreno, les Coves de l'Aranya, vine i coneix-nos, que te va agradar segur.
0: Trini.
1: A tu, a la teva família i a qualsevol, això està clar.
0: M'agrada molt les senyals de fum i intentarem no fer poc per a parlar amb vosaltres, perquè és molt senzill. El telèfon 96 22 69 403 i si no, correcte, a info@ecomuseodebicorp.com, que ahí ho tenen tot més fàcil, a més de les xarxes socials. La pregunta que vaig a fer-te, la que tot el món està desitjant saber la resposta. Encara queden places per al 9 i el 10 o ja ho teniu tot a tope?
1: Poquetes, Atenció, queden poquetes i a partir del dimecres es tancarà segur perquè la cosa ahir es va quedar super calenteta i queden molt poquetes places, així que no se despisteu, escriviu-nos, toqueu-nos i reserveu. Perquè la recreació és una cosa molt bonica, és una activitat molt bonica, molt familiar, ens va fer molt bon dia el divendres i gaudirem d'un paisatge i d'un esmorzar i d'un matí molt, molt agradable, que vos recomanem a tots.
0: Doncs Trini Martínez, ja des de l'Ecomuseu de Bicorp, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres ací al Comarcant de Radio Iniciativa de la Cadena SER. I no sé per què, però crec que enguany ens veurem. Ah, després t'envio un WhatsApp. Adéu, Trini!
1: Estic esperant-lo. Adéu a tots. Adéu. Això és bonic. Estava la cara, vas a discutir-te, no és possible.
0: Finalment hi ha resposta, un bala corda va el poble. El dia 9 d'octubre, el dia de les valencianes i els valencians, com esta cançó d'Andreu Valor. El sucre més dolç, li diu això o pague jo, i compra un CEA dels 80, van de fredes al Pinós. Ara riuen les notícies... Molts actes les pròximes jornades que anirem comptant així a l'antena de l'Àsser al 94.6. És la 1:15, fem una pausa i seguim pendents de les comarques a través de la música i a través del futbol. A la taula i al llit responem al primer crit. Diu el mortal de Goyat, qui t'ha fet eixe forat? I si em dic de tant que tu et trac un ull, ens fem una casa lleta i m'on anem a un altre bar.

0: Cançons de Mare, en este cas interpretada per la Societat Musical Santa Cecília de Cullera, però estarà molt més ben interpretada per la Unió Musical de Llanera de Ranes, que viatjarà a Astúries del 9 al 12 d'octubre. La gent de Llanera aprofita el pont dins dels actes del seu 125 aniversari. Van a oferir dos concerts, una a la Basílica de Covadonga i l'altre a l'Auditori Príncep Felip de Oviedo. Tenim al mestre director de la Unió Musical Llanera de Ranes, Azael Tormo. Azael, com estàs?
1: Hola, Jordi. Doncs pues molt bé.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. I també ens atén Cristian, que és el president de la banda. Cristian, hola.
2: Hola, Jordi.
0: Ja ho teniu tot a punt, ja ho teniu tot preparat. Vinga, comencem per Cristian.
2: Tot a punt, sí. Ja ens queden poques coses per quadrar. En principi ja està tot més o menys en ordre.
0: Bueno, va ser un viatge molt, molt intens, molt, molt interessant i molt musical. Què espera que són estos viatges, no? Azael, conta'ns.
1: Sí, sí, el tenim prou ocupat. En fi, divendres tenim, com tu has dit, concert en la Basílica de Covadonga, que és un puesto espectacular, molt xulo. I diumenge, pues, bueno, també junt a la banda de Ciutat d'Oviedo, pues, tenim un concert de vesprà en l'Auditori Príncipe Felipe, que també és molt espectacular.
0: Com es prepara un repertori? Perquè estem escoltant Cançons de Mare, que

0: Sens dubte, porta essència valenciana, allà on va. Com es prepara un repertori d'aquestes característiques, Azael?
1: Bueno,
0: com es, sigui, com es selecciona, millor dit?
1: Bueno, això és complicat. Però bueno, t'ha de dir una cosa. Jo crec, l'altre dia pensava jo, i no sé si em donaràs la raó, que crec que els valencians podem estar tots d'acord, a tots els valencians, o tots els músics valencians, per ser més exactes, a tots els agrada cançons de mare.
0: Sí, sí, sí, totalment d'acord. Sí, sí, sí, sí.
1: Els més moderns, els més antics, a tot el món, no? Però és clar... Cançons de mare és una obra emblemàtica i crec que estem tots d'acord. I, bueno, pues era això, fent un poc un programa que estiguem un poc tots d'acord i és integrar 100% en música valenciana, clar.
0: D'autors valencians i de diferents èpoques també, no? Imagina't a ell.
1: Pues sí, perquè està també, toquem també Festa en Llanera, que és una composició que el mestre Adam Ferrero, un dels grans també, va dedicar a la Unió Musical de Ranes i al poble. I després ja pues, tenim el cant del valencià, en fi...
0: No pot ser d'altra manera, tampoc.
1: I també tenim, exactament, i també tenim l'himne regional i també tenim la malaguena de Barxeta, o sigui que tenim un poc de tot.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Variadet i per a tots els gustos. Cristian, en este cas, jo li preguntava al mestre com es prepara musicalment, però bueno, en este cas també organitzativament, associativament, com es prepara una banda amb tota la gent que allò comporta per a fer un viatge d'aquestes característiques i, a més, en un any tan especial, recordem, 125 anys.
2: Pues és molta faena, molt de rato lliure dedicat a això i bueno, i en il·lusió sobretot. Això ja, l'any passat ja ho parlàrem amb Azael i això naix de l'amistat dels dos directors, no? No podem... Pues, això no ve perquè hem pensat en Astúries i en Covadonga, sinó ve perquè Azael té molt bona relació amb David Colado i bueno, ja m'ho proposo com una possibilitat després de fer el viatge a Disney i bueno, l'any passat van descansar i un any que era el 125 aniversari pues, és... Pues, des de la programació quedava molt bé, no? Fem el concert gran el dia 20 de desembre en Llanera, però bueno, un viatge sempre agrada molt i siguem teixint encara més. Però pues, bueno, sempre darrere dels músics, si feu el favor, contesteu, quadrant-ho tot per allà, restaurants, autobús... jo quan arribi a Oviedo no puc portar-vos a Covadonga perquè descansar, pues, busquem un autobús en Oviedo, pues, aquest tipus de faena que, bueno, que està bé, perquè com la fase d'inil·lusió i és diferent, no és el teu dia a dia, pues, la veritat és que és un plaer.
0: I que entenc que la idea és exprimir-hi aquests 4 dies al màxim.
2: Amb concerts,
0: sinó també amb turisme, amb gastronomia, amb tot el que jo comporto un viatge.
2: Exactament,
0: no?
2: Exactament. D'ahir tinc la gent molt convoyant el tema de la gastronomia.
0: Home, un cachopo ben fet, Rafael, això està de categoria.
2: I tant. Home, mira, Jordi, una anècdota. Li passa a Rafael el divendres, dinem allà a Can Gasdonís, als peus de Covadonga.
0: Que xulo.
2: Abans de pujar, i li passa el menú i em diu, segur que després podrem tocar... No, perquè clar, jo diria que hi ha algo típic, eh? No anem en... I claro, fabada, en churrasco... Mía. Bueno, pues todo lo que toco, ¿no? Faves en almejes... Després han de tocar, o com està l'assunt?
0: Una meravella. Doncs sí, sí. Que vos vaig molt, molt bé. Des d'ací vos farem seguiment i bueno, li deixe al mestre, amb lo cant del valencià de fons, per descomptat, li deixe al mestre que acomiada esta entrevista també, doncs animant els músics i les músiques i a la gent que formarà part d'este viatge, perquè aquestes experiències a Zael són les que fan banda, no?
1: I tant, clar que sí. Jo no vull despedir-me sense una altra gràcia a tu, Jordi, i sense felicitar a tota la junta directiva de la banda, però en especial a Cristian per el treball que fa sempre, i en este cas, pues, uno més. Es deixa la vida en aquestes coses, i bueno, pues, gràcies a ell estarà tot superben organitzat i ho passaré molt bé.
0: Azael, Cristian, Unió Musical de Llanera de Ranes, passeu-se molt bé en este viatge a Astúries per a celebrar també, doncs, eixa jornada del Dia dels Valencians i les Valencianes que s'allarga durant tot el cap de setmana. Una abraçada forta als dos. Cuideu-vos.
2: Gràcies.
0: Adéu.
1: Gràcies.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: I així posem el punt i final d'avui. Així, on sempre, a Ràdio Xàtiva, la cadena SER, com esta cançó de Cactus i la Fòmiga, ens veiem on sempre, en este cas ens escoltem on sempre, al 94.6, a l'aplicació de Ràdio... a l'aplicació de la SER seleccionant Ràdio Xàtiva o al web radioxàtiva.es. Gràcies per estar a l'altra banda. 2:07 actualitzen la informació amb Fèlix i Carla, a hora 14, Xàtiva i Comarques, 3:20, SER Deportivos, sens dubte amb eixe titular protagonista, el Castelló s'enfrontarà a l'Almeria... 7:20, la ventana de Xàtiva i Comarques, 9:10, hora 25 de Deportes. Vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar demà a les 12:20. Adeu.

0: Bueno, pues hubo que esperar a que Lucho, bueno, pues llegara al vestuario para hacerse esa foto oficial en el vestuario de la alegría que tuvieron todos por la victoria por partido hecho ante el Benigánim. Tienen las imágenes en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram y Facebook. No era para menos, ¿eh? Porque es verdad que empezamos diciéndole al entrenador que había sido un partido perfecto, pero yo creo que está en su papel de la cautela. Aquí pasas de héroe a villano después de un partido. Y entonces dijo, no, bueno, lo importante es que son tres puntos. Tres puntos que, como ya saben, significa la tercera victoria consecutiva. Se puede afirmar que el Olympic sigue en racha. Una victoria que significa que el Olympic, después de cinco jornadas de liga, continúa invicto en la categoría, lo que está muy bien. Sobre todo que también tenemos saldo goleador a favor. Tenemos, ayer fueron seis, y eso hace que tengamos 13 goles a favor y tan solo 4 en contra. Tan solo Benidorm y Alcira se mantienen invictos junto con el Club Deportivo Olympic. Y ahora mismo, mira que el año pasado nos costó esto, porque era nuestro principal déficit. Ahora mismo, sin que haya jugado el Alcira, el Olympic es el equipo más goleador del grupo, con 13 goles. Y tan solo 4 goles en contra. Han encajado menos goles, 3, el Benidorm, el Alcira y el Redován. Tenemos un saldo de más 9 a nuestro favor, que está muy bien. Bien, pues a la conclusión del partido, ya que estábamos allí, claro, pues hablamos con el entrenador Alex Redondo y esto fue lo que nos dijo.
1: Vale, entrenador, enhorabuena.
2: Muchas gracias, Félix.
1: Bueno, ya no ha sido un partido perfecto, ¿eh?
2: Sí, a nivell de resultat sí. Evidentment, pues, quan les coses deixen per mediació de gol, no? Pues, evidentment tot se veu més fàcil i pareix que el treball siga més ben fet, però bueno, l'Olimpí ve treballant bé i avui pues, hem tingut el dia de que gran part de les ocasions acaben en gol.
1: Ha sigut el partit que pensaves?
2: Bueno, esta setmana encara que hem tingut una sessió menys, però m'ha donat temps a mi hora d'estudiar més el Benigani, no? I tenien dues opcions de lo que podia passar avui. Hem focalitzat més en una, que és la que mos creiem, i s'ha donat, i bueno, crec que mos així bé. I per això treballem, no? Per això estudiem els rivals i demés, i per apostar per algo, i crec que avui ho hem estat acertats.
1: Superior en totes les facetes, en recuperació, en atac, en defensa.
2: Bueno, apostem... L'ADN que te dic sempre és ixe. Perquè avui potser s'ha vist més, avui potser aquesta pressió un poquet alta ha provocat errors d'ells. Avui hem perdut valor en camp contrari, hem fet una bona pressió per la pèrdua i es ha durat poc el valor a ells. Estàvem preparats a aquests balons a les esquenes que sabien que anàvem a buscar, a aquesta línia nostra de 4. Entonces jo crec que tot en el que veníem mentalitzats doncs, ho hem contrarrestat molt bé i a nivell ofensiu ho hem estat molt bé.
1: I ambició, que també és un factor positiu des de l'Olímpic, no? Perquè en 0-3 podia descansar 0-4 i havien passat el 0-2, que és un marcador sempre enganyós, però sempre ha hagut marcar un gol més, han sigut 6, però podien haver sigut perfectament 8 o 9.
2: Bueno, sí, tampoc hem volgut i a última hora tampoc hem volgut. Sí que és de veres que al final el futbolista que entra en voler aprofitar aquests minuts, que per això estan, però sí que és de veres que, bueno, al final hem fet circulacions en zones d'inici per a tampoc ja estava el partit solucionat.
1: I de nou, la banqueta important, de nou l'11 distint d'altres partits, Carles com a central titular. Bé, tot el món està enxufat.
2: D'això se tracta, gestionar una plantilla d'aquest tipus, al final se tracta d'això, de que tots siguin protagonistes, que ningú desconnecte, que a la vista està, que li dones titularitat i li dones minuts a qui siga, la gent que entra des del banquillo igual o millora el nivell que n'hi havia en el camp, i això va ser una de les nostres virtuts, que ens faig a poder aspirar a, fins a última hora a la Lliga, poder disputar aquests objectius que ens marquem.
1: Abans de començar la gravació, qüestió, has dit, són 3 punts.
2: Mm.
1: Home, sí, 3 punts, però...
2: Sí.
1: Jo he titulat la crònica com que l'Olímpic convida a somiar a l'afició després d'un partit com aquest. Però en tu em dius, no. A lo millor...
2: Joder,
1: fa falta l'altre titular.
2: És que, Fèlix, és que jo he vist partits ja en aquestes poques jornades que hem fet que han generat molt, perquè avui s'han materialitzat en gols. I sí que és de veres que tindre un partit en aquestes, pues, des de principi fins a final, tindre-ho tot controlat, pues, la sensació és molt bona, però al final són 3 punts, igual que els del Nobel del 0-1, igual que els de Mutxabel, els de Moradí. Però bueno, que sí, que m'agraden en unes sensacions molt positives, evidentment.
1: Sí. I ja es pot afirmar que estan ratxa. A mi sempre m'han dit que 3 victòries consecutives són una ratxa.
2: Bueno, n'hi ha que... Jo el que dic, això va setmana a setmana, i si un equip que té, com tu has dit antes, un equip que vol tindre ambició i tindre objectius, tant en la vida com en el futbol, pues, té que anar en objectius curts, que per a nosaltres és setmana a setmana.
1: I una merda per a tancar. No, és un equip, és un treball d'equip, uh-huh, però n'hi ha jugadors que estan molt bé i molt valents.
2: Uh-huh. Sí, ofensivament hi ha jugadors que avui han tingut el dia... Però és que després jo veig molt, molt més allà. Hi ha jugadors que avui altra volta Hugo ha tret una versió que, bueno, defensivament, cobertures, boja pressió, joc aeri, segones accions, García lo mateix. Evidentment, mos quedem al millor en els homes gol, però n'hi ha un treball per part de tot l'equip brutal.
1: Enhorabona.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Això és bé.
2: Això és superbé i ha dormit molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies, Àlex.
3: Empecé a donar sangre cuando mi hermano tuvo un accidente de tráfico. Si no llega a ser por los donantes de sangre, mi hermano no estaba aquí. Y eso me hizo darle vueltas a la cabeza, y aquí sigo, donando sangre.
4: Gracias, donantes. Gracias en nombre de aquellas familias a las que les habéis dado la vida. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.

0: entretengo.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
2: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
3: Hola, hola, què tal? Bona vesprada. Benvinguts a la ventana de Xàtiva. Recordeu que esta és la setmana més curta del mes d'octubre, però si estem un dia més amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Recordem, oients, que del 9 al 12 no hi haurà programa. Dijous, dia 8, repassarem els actes del 9 d'octubre, que tindrà lloc a les nostres comarques. Després, fins dimarts, no ens retrobarem. I una vegada dit això, i després d'uns dies de calor i de pluja, és el moment de saber com es presenta l'oratge. Lluís Francesc, bona vesprada.
4: Hola, Carla, bona vesprada.

0: Des d'anem fins allà la Llosa de Ranes. Torna a convertir-se en un punt de trobada per als amants del teatre. Del 9 d'octubre al 8 de desembre celebra la 32a edició de la Mostra de Teatre de la Llosa, una ciutat ja consolidada en el calendari cultural del municipi, amb 10 propostes teatrals i representacions al Centre Cívic a l'ESA de la Vesprada. Per conèixer millor aquesta edició, parlem amb Salvi, alcaldessa de la Llosa de Ranes. Salvi Pardo, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé. Bona vesprada.
0: Bueno, 32 edicions de la Mostra de Teatre. Què significa per a la Llosa de Ranes haver aconseguit mantindre durant tants anys una cita cultural com aquesta, sabent que el teatre pues, bueno, no sempre ha tingut el auge que té ara?
1: Pues bé, principalment el mèrit se li té que donar al grup de teatre Gaudium, que ha sigut molt perseverant i se ho ha treballat superbé, i per una altra banda pues, l'Ajuntament sempre ha estat recolzant esta aposta per la cultura que deguem que tots els ajuntaments crec que deguem recolzar aquestes iniciatives perquè fa poble i a més pues, és una manera de potenciar la cultura i que la gent veja que en els pobles xicotets també tinguem aquestes alternatives sense haver d'anar més lluny a una ciutat més gran. Però sí que és veritat que tinguem la sort de comptar en aquesta agrupació i any rere any pues, han anat pues, millorant si cap, i la veritat és que siguem uns privilegiats en el poble de comptar amb ells.
0: Totalment. Bueno, si haguem de presentar aquesta edició a algú que encara no ha anat, què destacaries de la programació d'enguany?
1: Pues, a veure, tots els anys mereix la pena anar, val? Perquè a part de que te trobes en una representació en directe, en viu i en directe, és una manera de passar les vesprades d'hivern, perquè comença l'hivern, diguem, quan canvien quasi l'hora, no? I estem parlant de 10 sessions en un lloc del poble cèntric on te trobes en gent de totes les edats i trobes grups de teatre també de diferents edats, perquè n'hi ha molts pobles que són els membres del teatre són gent més gran, però n'hi ha grup de teatre que té gent molt jove, i això anima a dir, pues, jolín, el teatre amateur pues, també té molt de futur, i a més és que ho interpreten superbé. I la veritat és que les obres que representen mereix la pena, perquè te ho passes bé, veus la música, la interpretació, la majoria pues, són signes també, on pots segurament traure més d'una rialla, i això pues, va molt bé per a un diumenge de vespre, a l'ESA de la vespre.
0: Totalment.
1: És molt recomanable. Sí.
0: Salvi, quina importància té per l'Ajuntament continuar apostant per la cultura? O sea, concretament pel teatre, no? Que és el que estem parlant.
1: Pues, bueno, a veure, la cultura és indispensable per a que un poble creixca, no? I per a que totes les persones creixquen i es formen al llarg de la seva vida. I el que hem dit, és dir, en pobles menuts que recursos culturals no pots fer el mateix que una ciutat més gran, a més nosaltres tinguem iniciativa que és més prop i té més alternatives, però el tindreu sense manejar-te del teu poble, i que a més veus que ve gent de fora i també pues, la gent d'ací del poble interactua en altres persones que no són veïns del mateix poble, pues, ahir també notes una riquea en tots els aspectes, en què te ho porten a casa, en què intercanvies també pues, opinions de gent de fora que ha vist altres coses, o si també eres aficionat al teatre pots comparar el que se fa ací a el que se fa fora, però inclús a gent que potser pues, no té massa interès però té curiositat d'iniciar-se, pues, és una manera de posar-se en el paper de lo que és una interpretació fora de la pantalla que estem a tota hora exposats, no? I jo veig que és una manera molt important de fomentar i de potenciar la
0: Totalment.
1: Cultura en els pobles.
0: Sí. Com respon el públic any rere any? Perquè són ja 32 edicions. La mostra aconseguís també atraure espectadors d'altres municipis veïns?
1: Sí, com he dit sempre, és dir, el públic és prou variat, majoritàriament del poble, però ve molta gent de fora i, a més, estan afiançats ja des de ja fa molts anys, perquè, com he dit, es passa el boca a boca, perquè Es fa també en un lloc, encara que tinguem l'auditori, que és un escenari més espaciós, és un lloc més espaciós en general, tant el pati de butaques com a la distància a l'escenari. Nosaltres ho mantinguem perquè així no ho vol el grup de teatre Gaudium, que siga així, perquè se fa en el centre cívic, en la planta de baix de la sala de teatre, i es agrada allí perquè està molt prop de la gent, no? De les butaques, i volen que aquest contacte siga així, que no hi hagi una distància, con la qual de vegades no fa falta quasi que ni molta megafonia, perquè la veu dels actors arriba a l'espectador i se crea una sinergia entre actors, la gent que arriba. Vull dir-te que és que el lloc també fa molt, i ja t'he dit, no vulguem mai ni menejar-ho d'ahir, perquè
0: totalment.
1: Ells es troben en el seu confort. I la gent que ve també, a més, pues, com se fa també en hivern, com a que notes un poc més el calor de la gent, tenir un recinte un poc més menut. I com de moment anem bé d'aforament, pues, la veritat és que estem molt a gust, i la gent també mos ho diu, sí.
0: Bueno, veiem títols molt diferents al cartell, no? Des de comèdia fins a propostes més dramàtiques. Què busqueu a l'hora de fer, ja, de confeccionar la programació? Perquè hi ha ja, pues, opcions per a tots els públics, com estàs dient, és una mostra ja molt arrelada a la Llosa.
1: Sí, bueno, és que ho confeccionen, que són el grup de teatre, que ara no estan així en aquest moment, però sí que ells compten molt en l'opinió de la gent, que és el que realment vol, perquè a voltes portes una obra dramàtica i diuen, sí, està molt ben feta, però al final diuen, la gent diu, nosaltres vulguem riure molt, nosaltres vulguem un diumenge vindre i riure i desahogar-nos, perquè pues, bueno, pues, tot el món té massa coses en el cap, en què ocupar i en què preocupar-se, i necessiten desinhibir-se. Per tant, la majoria de vegades són obres en comèdia i sainets en comèdia, no? Però a voltes, pues, bueno, són obres literàries que estan, diguem, adaptades a un teatre amateur en una hora o 45 minuts, o a lo millor un poc més d'una hora, que també estan molt ben aconseguides. No són en plan d'humor, però veus que està molt ben treballat, i la gent, pues, si són obres conegudes, pues, també ho aprecia.
0: Salvi, pues, bueno, abans de despedir-te, les entrades on puguen aconseguir-les?
1: Pues se poden aconseguir allí mateix en el teatre, en el centre cívic. Allí mateixa se poden comprar, o les de tot el... totes les sessions de tota la mostra, o bueno, o el dia que vens la compres en taquilla i ja està, sense cap problema.
0: Més o menys els preus?
1: Els preus estan sobre 2 i pico d'euros, 2 euros i mig, crec que no arriba a 3 euros. Sí, està molt bé, és un preu molt assequible.
0: Salvi,
1: sí.
0: Pues sols queda que convides a tots els oients a que vagin a la primera mostra, que ja és el dia 9 i fins al 8 de desembre al Centre Cívic de la Llosa a partir de les 7, així que avant, el deixa el minut d'or.
1: Pues bueno, per a tots els que es estiguen escoltant, es invite això, a que vinguin a la mostra de teatre José Amat Santa, que començarà el 9 d'octubre, que és un dia, pues, molt emblemàtic per a la comunitat valenciana, i és un bon dia per arrencar. I acaba el dia 8, el dia de la Puríssima, que també és un dia assenyalat. I dir això, que el que mai ha estat en un teatre en directe és una manera de veure-ho i d'assaborir el que allí se percebís, i el que ja ha vingut, pues, que continuï siguent aquest espectador, que tots els que treballen en el món del teatre pues, volen això, tindre un públic que recolze tota la seva faena. I, bueno, i jo vull donar l'enhorabona també, pues, lo que he dit antes, al grup de teatre Gaudium del Poble, per estar ahí i fer possible el que tinguem esta mostra ja en la 32a edició en el nostre poble.
0: Totalment. Salvi, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada molt gran i que vaja molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: Al final de la ventana de Xàtiva i Comarques ens despedim amb 21 graus, segons AEMET, al centre de Xàtiva, i ho fem com cada dilluns a la píndola de Laura Martínez, que avui és Consumint Cultura. Adeu!
1: En uns dies, l'Institut Josep de Ribera presentarà els resultats d'una enquesta, una enquesta pionera a l'estat espanyol, perquè està feta per estudiants de batxillerat de l'Institut. Una enquesta que es va fer la primavera passada per conèixer, entre altres qüestions, la intenció de vot a escala local i quins són els temes que més preocupen la ciutadania. Una enquesta que no es va poder presentar en aquell moment per la vaga educativa i que arriba ara, casualment, en plena proximitat d'unes noves eleccions generals. Serà interessant escoltar què deien els ciutadans de Xàtiva aleshores i reflexionar sobre si les preocupacions continuen sent les mateixes o tal volta han canviat. Jo avui voldria quedar-me amb una altra idea, i és que mentre esperem aquests resultats de l'enquesta, tenim un consell que és molt senzill: eixir de casa i consumir cultura. La cultura no és un luxe ni un simple entreteniment. És la manera d'obrir la ment, de fer-nos preguntes, de compartir espais i també d'entendre millor el món que ens envolta. I això ens pot ajudar per a emetre després el nostre vot a aquestes eleccions generals i després a les locals que vindran. Consumim cultura. Anem al cine, al teatre, a un concert, exposicions, el que siga. Però consumim cultura.